0: Las novitats der RTF.
1: La nova Juge in l'Antrijuch Hotel Cube a Savognin avra punctualmente sin la scedion den Viren, a 3 mai sventer la vertura, la stanza de consum a cuira, vignan tant duvrada de 90 persones dependentes. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Savognin avra la nova Jugi en l'Antrijuch Hotel Cube si es portas punctualmente sin l'anciata della stagione d'Enviern. Les lavurs da renovazione e construzione s'avanzien tenor plan o schiekins possibbe davantar als in prims giasts a partir del stoc de dezember. O schia, ein om en ina comunicazione comunabla della Vishnanka de Sorsès al turism ad als Alberts de Juventetne Schwitzers. Il mars veva al pievel del Sorsès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vishnanka. Quai, sender che l'hotel era stat viz durant plirs ons. La nova Jugi porge all'enciata 178 leits, quai en ciombras de 30 in fin 12 leits, en inon vessen 85 leits ulterjurs de venir vitiers. Anus era steingisch de Savognin. En la canorta Cimirola ne po bec farsi es midades coplanisau en la villa Aurora. La rajun seien als costs me mir auts per las lavose construcziun necessarias, schola Vishnanka de Sorsès adic sin domanda da RTR. Quella vestriu investir 100 mili francs en las localitats, que fissen pro bestades in a soluzion temporara per 3 ons. La canorta Cimirola stoff achmidada, per quel lieu actual con sia plaza de Jugar de Sperla Gilgia, seciata en ina zona de Privel. La Vishnanka vuol ossa examinar alternativas per er vinevant poder garantir la progida de dina canorta en il Sorsès. La citat de Cuira fa in prima bilancia positiva della stanza de consum de drogas 3 mais, suendra che quella è venida averta. Passa 90 persones dependentes en intanze registrades per la consumazione.

0: quai saia suchles spettes einum en ina communicazion. E media consumation radunt 30 personas per di en la stanza a cuira. Danach la polizia de la citat e la situazion actualmen stabila, sortot de Bellaura, vene però er vinevant consuma drogas en il spazi public, sortot en il stadtpark. En Svizra creschen als Projekt per batteries che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recertes de SRF. Cun ils Projekts planisats de schias la capacitat d'arconar l'energia solara crescher per passa al dies dobel fin al 2030. Fin l'ura, duen totel systems d'arconar pli grons, pudai fornir energia per passa 4 milions cesades, quai durant 2 ures. Kiel Svilup capite o sche spert, eide fach cun ils costs gänz reduzis markante mein, o schia la ETH da Turic. Pline Wand, possien tals Projekts ervenir construits fitch spert.
1: La Meteo.
0: Ozzasis, wenn so trage di dat ad ina buspe orizis, lokal mein poi plover pulit. Versaira, se muss l'ora magari al Soleil, en il sit dati plis wenz Soleil, grazie al favoin del Nord. La temperatura, se movente sin 37 grads elenge di nota, avenge dus en la region de Cuira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop.

0: Les novitats per RTR.
1: La nova Jugi en l'Antrijuhotel Cube a Savonin avra punctualment sin la stadion den Viren a conter la veia de Papa Leo en il Valais vegn consacra plirs uvest de la confraternitat de Pius. De pli de quals temas a de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. A Savonin avra la nova Jugi en l'Antrijuhotel Cube si esportas punctualmen sin lanciata della stadion den Viren. Les lavurs de renovazione e construzione s'avanzinte noch plan uschiek ins posse beneventar als imprims giasts a partir dels destoc de Dezember. Uschia, ein nom en ina comunicazione comunabla della Vishnanka de Sorses, al turism ed als albirts de Juventechna Schwitzers. Il Mars veva al Pievel de Sursès approva la compra del Hotel Cube en tras la Vishnanka. Quai, suenter che l'hotel era staatsvits durant plirs ons. La nova Jugi porge a lanciata 178 litz, quai en ciombras de 30 in fin 12 litz, en inon vessen 85 ulteriurs litz de venir vitirs. En il Valais alla confraternitat de Pius consacra 4 novs uvests quei conter la veia de Papa Leo. Ossa schmanaccia la exiliazion de la Baselgia Cattolica. A la ceremonia de pliras uras ad Econ en il centum Valais an fac part pliras milis cartens. Il Vatican aveva già ordavant dic che la consecrazione ne saia bec lubida, aveva avverti la confraternitat de Pius de consequences gravantes. Quella vesa en las reformas modernisadas ina autodestruktion de la Baselgia, che la confraternitat vuol evita. Tenor al drech de la Baselgia valan consecrazions dat uvests senza lubienche del Papa sco gref surpassament che meina automatica meina dina exiliazion de la Baselgia. En Svizra creschen als Projekt per batterias che arconeschen energia solara a moda rasanta. Quai mussen recerches de SRF. Con ils projects planisats, des chas la capacitat d'arconach l'energia solara crescer per pass al dia stobel fin al 2030. Filura, duen total systems d'arconach pigrons pudair fornir energia per passa 4 milions cesades durant 2 ures. Kiel Svilup capitia usch espert, aia de Fachkunils Kosch scans reduzits markante mein, uschia la ETH de Turic. Plinavant, possien tals projekts erveni construit, fit spert.
2: La Meteo.
1: Al Centre Mesdi, dati anx inguls Urizis, Versaira ving loro buspessic, quaetra temperaturas de fin 22 grads en la Region de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di

0: música del IN Escatín. Per Tai.
1: Per Mai.
0: RTR.
1: Simplement. Per tots.